Ana magale pel pel pel pel pel pel magale adus tapa tali dume tu pel pel magale pegale us tomala pel pel kete pel pel eli pel pel magale kamal magale pe kete kamal pel pel kete pel tu tapa kete pel pel opa pel pel pel pel pel pel pel eli pel pel tamal pel ya tu kamal tomal pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel